0: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
1: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 700 gramos de melocotón, nectarina o paraguayo de Huertas Españolas a 2,79 euros. En tienda web y app.
2: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
1: Precios válidos en Península y Baleares.
3: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
4: Hoy por hoy. Pedro Blanco.
5: El Congreso vivió ayer por la tarde una de las votaciones quizá más trascendentes para lo que queda de legislatura. El Congreso rechazó la senda de déficit.
6: Tothom sap que no tindran presupuestos. Y vostè...
5: Y Junts, que votó en contra, dijo eso de todo el mundo sabe que no tendrán presupuestos. Y sin presupuestos, algunos grupos, aliados hasta ahora, sostienen que habrá que convocar elecciones. En todo caso, hay una segunda oportunidad la próxima semana. Jordi Fàbrega, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la ley obliga al gobierno a volver a presentar una senda de estabilidad al Congreso. Lo hará la semana que viene y será, por lo que nos dicen, la misma que ayer rechazó la Cámara. Todo apunta, por tanto, que la semana que viene va a ocurrir lo mismo, que la Cámara va a volver a dar un varapalo al gobierno pese a los intentos del ministro de Hacienda, Arcadi España.
8: Hoy algunos intentarán presentar esta votación como una victoria o una derrota del gobierno. Se equivocan. La verdadera cuestión es si queremos que las comunidades autónomas dispongan de más recursos o de menos recursos. Si queremos dotar de mayor certidumbre
7: y no frena la preparación de los presupuestos, de hecho ha ocurrido otras veces, pero sí es verdad que nos aboca a una situación nueva y sobre todo refleja la falta de apoyos a día de hoy que tiene el gobierno para unas cuentas que se comprometió a presentar y que algunos grupos como el PNV plantean como un todo o nada que debe determinar si hay o no adelanto electoral.
5: Y no dejemos de contar otra noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Pablo Morán, buenos días.
9: Día consecutivo de ataques a intereses iraníes. Aseguran haber golpeado docenas de objetivos militares cerca de Hormuz en una oleada que ha durado 7 horas. Y sí, Trump amenaza con más. Amenaza con destruir las centrales energéticas de Irán, sus infraestructuras, sus puentes, si Irán no retoma la negociación. Lo que está intentando Trump es convencernos de que controla el estrecho de Hormuz, aunque no sea cierto y a pesar de sus bandazos. Irán mantiene el pulso, la Guardia Revolucionaria insiste en que Hormuz va a seguir cerrada hasta la destrucción del demonio americano.
5: A partir de las 8:30, el abierto con Cristina Monge Cervera y Carlos Sánchez. Son las 8:20, 7:20 en Canarias.
10: Por hoy, Maestrat.
11: Muy buen día y salutaciones desde Ser Maestrat. Hoy es dimecres 15 de juliol de 2023. Anem amb la información del horatge.
12: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
13: L'oratge.
11: La temperatura máxima per avui és de 32 graus i la mínima de 24 graus. El vent ha començat bufant del noroest a 5 km per hora i arribarà fins als 15 km per hora. L'índex ultravioleta màxim per avui és de nivell 9 i avui, com ahir, serà un dia molt nuvolat.
14: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
11: Ara sí, vos apropem les notícies d'avui dimarts ací a Ser Maestrat i com sempre comencem amb la programació festiva. Sant Rafel continua en les seues festes i la programació festiva per aquest dimarts començarà a les 10:30 del matí amb la tirada infantil de bitlles. A la vesprada, a les 6, serà el torn del popular Correbar i Festa de l'Aigua amb temàtica lliure i recorregut pels establiments del municipi. Ja a la nit, a les 9, la plaça Joan Carles I acollirà una botifarrada popular amb bingo organitzat per l'Associació de Joves. I la jornada es tancarà amb l'actuació del grup Pentagrama. A Vinaròs, la rondalla Mar i Terra celebrarà el pròxim dissabte 18 de juliol la segona edició del seu festival benèfic a l'Auditori Municipal de Vinaròs. La recaudació es destinarà a la Fundació Vicente Ferrer per a donar suport als projectes de protecció de la infància a Gaza. El festival comptarà amb les actuacions de diversos grups i artistes locals i les entrades, al preu de 7 euros, es podran adquirir de forma anticipada a les taquilles de l'auditori. També s'ha habilitat una fila zero per a les persones que vulguin col·laborar però no puguen assistir al festival. Escoltem a la vicepresidenta de Mar i Terra, Mari Carmen Guards.
13: Esperem que tots els que pugueu vindre, que assistiu, per favor, a este festival, que ja veieu que és molt, molt important per a aquesta ajuda tan desastrosa que estan vivint en Gaza en aquests moments. El dia 18, que serà el dissabte, per la tarda, a les 8 de la tarda, estarem a l'auditori. Us esperem a tots. Les entrades, sí, recordo, ja us ho he dit, però ho recordo altra vegada, a partir d'esta tarda, allí a la porta de l'auditori estarem de les 6 de la tarda fins a les 8 i el dia del festival hasta que serà l'hora del festival.
11: I a Morella ja tenen pregoner per a les festes d'agost 2026. Serà José Vicente Castell. El pregó tindrà lloc el divendres 14 d'agost des del balcó de l'Ajuntament i donarà inici a 9 dies d'actes festius que culminaran amb el concert de l'orquestra Panorama. Castell, mestre de gaita i tabal de l'Escola Municipal de Música des de fa més de 20 anys, és una figura clau en la recuperació i transmissió de la música tradicional de Morella i la comarca dels Ports. L'alcalde de Morella, Bernabé Sanguesa, ha destacat la seva trajectòria i la contribució decisiva a mantindre viva la tradició de la gaita i el tabal. I a Càlig, l'Ajuntament ha anunciat la instal·lació de 7 nous fanals solars a la rotonda de la carretera CV-135, en la intersecció amb el camí vell de Benicarló. L'actuació ha sigut executada per la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori després de la petició traslladada pel consistori a la Generalitat l'any passat. Amb aquesta intervenció es completa la il·luminació de totes les interseccions de la CV-135 al seu pas pel municipi amb l'objectiu de millorar la visibilitat i reforçar la seguretat viària en un dels accessos més transitats de Càlig. Des del govern municipal destaquen que continuaran treballant per millorar les infraestructures i els serveis públics de la població.
15: Diumenge 23 d'agost, a l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes i fins a les 8 i mitja, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari, tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquestra Panorama a Morella.
16: San Mateo, cae el sol.
17: Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
18: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
11: I passem ara a l'àmbit polític. Compromís per Benicarló reclama a la Generalitat que inicie de manera immediata les obres d'ampliació del Centre de Salut Integrat. La portaveu, Núria Isern, denuncia que, malgrat els anuncis dels últims anys, no s'ha executat cap actuació i critica que, mentre a Vinaròs les inversions sanitàries avancen, Benicarló continua sense un calendari ni obres en marxa. Escoltem a la portaveu, Núria Isern.
19: Des de Compromís Benicarló lamentem profundament que respecte al nostre centre de salut integrat l'únic que tenim són anuncis de reforma i d'ampliació. Hem vist com al 2024 vam tindre un anunci de 1.750.000 euros per reformar i ampliar el nostre centre de salut, però estem al 2026 i encara no estem veient ni cap obra iniciada ni cap inversió executada en un centre de salut que al municipi li fa moltíssima, moltíssima falta. El que sí que estem veient és com a Vinaròs, al municipi del costat, doncs, han invertit 2.300.000 euros en l'hospital i com en nou centre de salut, que serà de 2.000 metres quadrats a Vinaròs i funcionarà al 2027, doncs s'acaben d'invertir més de 8 milions d'euros. I el que veiem és que mentre a Vinaròs passen els anuncis a les obres, doncs a Benicarló l'únic que estem tenint són promeses sense cap tipus de resultat ni d'execució, cosa que, torno a repetir, lamentem profundament perquè al nostre municipi li cal eixa inversió i el que estem veient és doncs, que sembla que som un punt negre en el que no s'inverteixen els diners que calen per a coses tan necessàries com és la salut de la nostra ciutadania.
11: PSPV PSOE de la Diputació de Castelló reclama refer la convocatòria d'ajudes als guardes rurals després de que, segons denúncia, hagin quedat sense repartir més de 125.000 euros dels 300.000 pressupostats. Els socialistes atribueixen el resultat a unes bases massa restrictives que han deixat fora diversos municipis i demanen consensuar amb els ajuntaments una nova convocatòria més flexible i adaptada a les necessitats del territori. Escoltem a la diputada socialista Maria Jiménez.
20: Quan una convocatòria deixa més de 120.000 euros sense repartir, alguna cosa s'ha fet malament. I així el problema no és dels ajuntaments, sinó d'unes bases que el PP ha fet restrictives i que per això molts municipis ni tan sols han pogut accedir a les ajudes. Al final són diners que no arriben als pobles i que haurien de servir per a protegir els camps i reforçar la vigilància rural. Per això el que ha de fer ara la Diputació és rectificar, escoltar els ajuntaments i adaptar les ajudes a la realitat del territori.
11: I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí, així a Ser Maestrat. Moltes gràcies i que tingueu molt bon dia.

0: por hoy.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Carrefour Vinaroz te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Este estiu, la festa es viu a Sant Rafel del Riu.
4: You know?
3: Del 10 al 19 de juliol arriben les festes majors en honor a la Mare de Déu del Carme. 10 dies de tradició, convivència, emocions i nits inolvidables amb les millors orquestes i rebetlles. Vine a gaudir de les festes majors de Sant Rafel del Riu 2026. Un missatge de l'Ajuntament de Sant Rafel del Riu.

0: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent. In a manner of speaking,
1: I just want to say... Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 15 de juliol 2026, al nostre programa de l'Oi por Oi de Ser Maestrat, felicitem a la selecció espanyola que ahir es va imposar per 2-0 a França a les semifinals del Mundial i ja és finalista. Espanya jugarà contra qui guanya avui, Inglaterra o Argentina, el diumenge a les 9 de la nit. I com cada setmana, contem amb la participació del programa de matèria priva en Eduardo Arín, que mos ve a contar pues, qualsevol coseta d'agricultura.
2: Hola, bon dia. Avui estic en Eduardo Arín, de l'Associació Valenciana d'Agricultura, a Basaja. Primer que res, moltes gràcies per vindre una setmana més, així.
3: Moltes gràcies per invitar-me totes les setmanes.
2: I volíem parlar una mica dels cursos, de les formacions que ofereix actualment l'associació.
3: Sí, nosaltres anem portant a cap, és de les nostres feines, és la formació del sector primari, del sector agrari, en els diverses formularis que tenim. Mira, esta setmana hem acabat a la Vall, a Cabanes, aunque era telemàtic, però havia que fer un dia presencial, el de transporte i benestar animal, que és un curs necessari per transportar animals, tant siga per ganaders com per portar animals per la carretera, no? I són estos carnets que són necessaris i en seguida vam omplir-lo. De fet, vam ficar completo quasi 10 dies antes. I després vam tindre moltes gent que se van veure en el cartel publicat per WhatsApp o per les redes socials, se van preocupar perquè les fa falta i és un curs que tindrem que tornar a repetir-los perquè hi ha molta demanda d'estos carnets. També han fet esta setmana de bàsic, un curs fitosanitari necessari per poder avui en dia trobar un lloc de feina en el món, diríem, de jardineria o inclús per treballar al camp. És bàsic tindre el carnet bàsic per poder treballar. I després, per gent que necessite comprar productes fitosanitaris per als jardins o per al que siga, necessita este carnet per poder comprar els productes que necessitarà per criar les plantes. Ho han fet al Toro, imagina't, a la punta, si nosaltres així per fer-vos una idea, pues el Toro està a l'altra banda de Zorita, de la Balma. Allí han tingut també molta gent, perquè pues, avui en dia és necessari, per tindre un hortet, per tindre esta vida en verde que diem, fa falta tindre este carnet per poder comprar els productes que tu vols i poder fer tu mateix els tractaments, perquè si no estàs fent una il·legalitat.
2: Claro.
3: I pròximament anem a fer una a Benicarló de bàsic, perquè també hi ha molta demanda. S'ha publicat esta setmana, ho he passat per esta zona del Baix Maestrat i se farà a la cooperativa Beniort i allí estarem per 5 dies, que és el que dure, són 20 hores, que són els que dure este curs, i pues, serà des del dia 8, que és dilluns, el 9 de maig, el 10 dimecres i el 11 dijous, totes les tardes, de 3 a 8, i el dilluns se fa l'examen. I pràcticament se fa una mica una refrescamenta de los dies anteriors i se fa un examen que normalment se sol aprovar perquè les preguntes són per tota la gent, no? I de fet pensem que en estos moments molta gent emigrant que necessite treballar necessite este carnet i a vegades pues, ja que explicar-lo bé, s'explica tot d'una forma que ho pugui entendre tothom i bueno, pues, també tenim molt, jo crec que farem també completo, omplirem perquè és necessari tindre estos carnets i en fi, anirem fent altres cursillos més avant, ara ja mos ve el d'estiu, són èpoques ja que només se poden fer alguna charla, que alguna charla de poda, estem ahí, jo estic treballant en fer, perquè la poda és molt important. La poda, avui en dia no hi ha podadors, i és molt important que la gent que no sap i no troba a ningú que puga ell saber com se pot veure una olivera, un aguacate, un taronger, o sigui, podar els frutals, i segurament el dia que se faiga este cursillo, que és un dia de teoria i un dia de pràctica, hi ha la gent, perquè avui en dia molta gent planta molts frutals i després no sap podar-los, i tallar rames, tots sabem tots, però fer una poda de formació i una poda de regeneració pues té la seva tècnica. I bueno, i en això pues és el que en la part està, diríem, formativa de ABA, que és una de les feines, que una de les rames que fem, i pues és de les que més contacte tens amb la gent. Després la gent també després lo conte a on va, parlen els amics, els almorzars, que són tan típics, i bueno, i és una forma de adaptar-nos una mica a aquest territori de la província de Castelló que estem ara començant.
2: Claro, parles del carné bàsic, que suposo que és lo bàsic per a poder saber algo d'agricultura, però quina és una altra formació que recomanaries per a algú que volem es començar a l'agricultura, per exemple?
3: Home, això que nosaltres fem són cursillos una miqueta, diríem, per necessitats. Uh-huh. Vale? Si un xic jove se vol dedicar a l'agricultura i vol estudiar, ahí n'hi ha mòduls. En Benicarló va bé, en el centre integrat de Benicarló van aconseguir fer que vindria a ser un FP1, no? Pues tens que passar a l'FP2, que és el segon, i després pràcticament ja tens que anar a col·legis de formació que a la província de Castelló està a Villarreal, però bueno, a Amposta, que està al costat, també hi ha un, i ahí ja te pots a entrar en el que seria el capatàs, i inclús en les bones notes és com si fuera una entra a los que van agradar l'enginyeria, per batxillerat, no? Uh-huh. Per batxillerat, i després entres a una carrera. Si tu per esta banda dels mòduls pots entrar també i acabar sent un enginyer agrònomo d'una forma, diríem, al principi més sense passar per el que seria el batxillerat, que són molt durs, després és que tindre una nota molt alta, l'enginyeria no són notes baixes, uh-huh. I vull dir que pots agarrar aquesta línia que és, per lo menos, pots seguir-la i pots entrar. I avui en dia l'enginyeria, un enginyer agrònomo, està molt sol·licitat, molt. Los que, y de fet, los que yo coneixo tienen ofertes enseguida de altres puestos, ¿vale? A vegades se formen, en ABA, per exemple, hi ha gent que treballa en la finca d'experimental de Sinyent, que hi ha a València, entren, estan un anyet o dos, i enseguida mos lleven de les mans. Perquè és que falten ingenieros. En este moment hi ha moltes, jo m'ho estic veient, per exemple, en els veterinaris. No n'hi ha de veterinaris. Yeah. No n'hi ha veterinaris. És una carrera molt complicada, sí, és una carrera com de metge, però és que avui en dia en tota la ganaderia demanda veterinaris. No n'hi ha, no en surten, no sé per què, és una carrera que també no té canvi generacional, com passa en moltes coses. I jo, pues, en poguéssim arribar, animaria la gent jove que no sap molt bé que li agrada, pues bueno, el món de la els veterinaris, el que ha passat és que molts s'han anat a lo que són els veterinaris d'animals de companyia, i clar, ahí estan, avui en dia hi ha tants animals de companyia, s'ha ficat tantes normes, tantes revisions, tantes coses que antes no estaven, que ara te'n vas a un veterinari i t'has de demanar quasi cita prèvia.
2: No, sí, sí.
3: T'has de demanar, perquè no se t'acorrisquen allí perquè tens una cola enorme.
2: Interminable.
3: I avui en dia, pues, un té un gat, l'altre té un gos, té animals. I què passa? Que s'ha quedat, diríem, el sector ganader de extensiu, que no n'hi ha. I els que n'hi ha van buscats. I d'un lloc passen a l'altre perquè l'altre pues, li fa falta i li paga més. I al final, la veritat, que és un ofici en el que se pot guanyar la vida molt bé. Igual que si des d'ingenieria agrònoma, avui en dia totes les explotacions agrícoles necessiten tindre un tècnic. És necessari perquè te firme els abonats, els tractaments fitosanitaris. Antes no fia el mateix llaurador. Ara té que haver una persona contratada per l'empresa perquè te firme com un metge la recepta pel tractament que tens que fer-li allí. I tu fas el que ell te diu. Així s'ha anat professionalitzant tot molt. Venim de que cada un feia el que volia i ara fem el que ens diuen, el que ens diuen els altres. I nosaltres som una espècie de cadena en el que en sofata el tarongers, ara està el cochinilla, o està el cotonet, o està el trip, este que està el sarcotrip. I necessites la receta per després apuntar al quadern de cultiu per poder fer este tractament i no estar en una legalitat.
4: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
2: I així com han canviat els veterinaris amb els ganaders, com ha canviat també la forma de fer agricultura en plan d'anys atrás?
3: Pues esta és una pregunta la pregunta és extensiva perquè com ha canviat, i més jo que ja tinc una edat, pues la veritat que ha canviat, s'ha professionalitzat molt. Antes era un ofici una mica de disfrutar una mica de la llibertat de fer, perquè tot estava més o menys venut, era molt més fàcil. I ara pues, els mercats, les línies de distribució són les que manen i tu tens que adaptar-te. Antes era pues, botiguetes, mercadillos, també se feia menys i tot tenia una venda, estava en els mercats centrals de Barcelona, de Madrid, de València, inclús Castelló tenia un mercat d'abastos que seria, en el qual pues, tenies les bajoques, els encisams, les carxofetes que feies, ho tenies tot més o menys venut, se vivia bé, tenies un ofici lliure, com és l'agricultura, que tu disfrutaves d'una feina que de fet no t'havia ni anat de vacacions, perquè realment en disfrutaves era en la teva finca, i inclús els dies que era festa te molestaven perquè volies estar, tenies feina per fer. I ara no, ara la cosa pues igual que la gent del camp viu millor, també disfruta una mica de la vida i no està exclusivament treballant, sí que els mercats s'han distribuït d'una forma en el que tens que anar-hi. O sigui, avui en dia tens que pràcticament tot, però en tots els sectors, perquè per exemple ara mateixa avui és, crec que és la festa del cordero dels musulmans, no? I estos que fan, maten un corder, és la seva religió i és la seva, el seu sacrifici que porta les seves idees. I el corder, que a Castelló sempre hi ha hagut pastors i encara en queden, i avui en dia pues, el corderet va bé de preu, de fet pràcticament els que compren els corders són els musulmans, tant els que viuen a Espanya com els que viuen fora, i de corders no n'hi ha, per això el preu és molt alt. Jo crec que el corder ha pujat el doble del preu que tenia. O sigui, avui en dia ser pastor, pues, si tens 1.000 ovelles, tens 1.000 corderets, pues fas uns diners que sí que porta molta faena i té una dedicació que molta gent li costa estar tots els dies, perquè els animals no se poden abandonar.
2: Claro.
3: Això és com el que té un gos. És tot el dia mirar si té menjar, donar-li l'aigua, tal-lo a passejar, és així, és una obligació que tens en ell. Però el mercat en la taronja, pues ara mateix, i a més estem en continu evolucionant. Així se feien un tipus de cítrics que se fan vells, perquè normalment l'edat d'un cítric de qualitat són 20 anys, claro, antes, pues mira, 25, 30,
2: yeah.
3: I feien més minutetes, pues bé, no passa res. Treballa menys, però bueno, ja, en fi, és el que tinc, no vaig... Ara, en aquest moment, totes aquestes produccions que són ja fora de lo que seria l'edat útil, diríem, rentable, o canvies o vas a pèrdues, que és el que està passant en moltes finques, que els pares s'han fet grans, el fill té que heredar i canviar. I això és una inversió a 4 anys, per lo menos, a poder començar a recuperar algo. I molts fan, buf! I d'ahí ve una mica l'abandono, perquè molts pues, ja tenen la faena que tenen, no tenen temps per l'altra, damunt l'altra lo mires i te porta un gasto, una inversió, i no saps molt bé, i fas... En fi, i ahí va tenint cada any més finques abandonades. I tot és perquè tot està canviant, les varietats que tens que demanen els lineals grans de Mercadones i Carrefours i totes les empreses, diríem, importants de comercialització de fruita i verdura, volen una qualitat cada vegada més bona. Ells volen tindre el millor, cada un. I t'adaptes a ells... o pràcticament te quedes fora de la, te quedes a la cola, i a la cola normalment pues, hi ha més misèria que anar davant. Llavors pues, ja veus que la teva mandarina o taronja ja se'n va a mercadillos, que ahir hi ha molta competència de productes de menys qualitat, el preu és molt més baix, i acabes veient anys que, per lo que siga, hi ha hagut molta producció que no te surten els números ni de collir-la. Preferixo deixar-la a l'arbre, que tampoc la pots deixar, perquè altres que tiren terra, perquè el fruit a l'arbre no va bé. I són uns canvis que a millor és necessari. Yeah. És necessari, perquè els nostres abuelos, a la meva època dels anys 80, i ara que estem a l'any 2026, 50 anys, i això anirà canviant. Això anirà canviant. I s'anirà adaptant, i bueno, i... Una vegada va dir un home gran, diu, arribarem un dia, els llevadors anar en una bata blanca. I jo dic, una bata blanca, però si el blanc pel llevador és el més brut que hi ha. Yeah. I diu, pues... tot és que veure, i dic, pues igual ho veig, perquè tal com va la cosa, pues a millor acabarem sent tan professionals, que tot és qüestió d'organitzar-te, de com tot en la vida, buscar, si al final cap, tot està inventat, o sigui, tu el que faràs serà copiar, intenta copiar bé, i no copiar malament, però perquè inventar, la veritat que inventar és molt arriesgat, inventar en aquest moment de la vida.
5: San Mateo, cae el sol. Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica-pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
6: Sube la vibra, se siente distinto en San Mateo.
2: I per exemple, quines són les noves tecnologies que s'han implantat a l'agricultura?
3: Mira, jo una que m'ha vingut al cap al dir meu, m'ha vingut així anar, pap. Jo de jovenet ens sofatàvem en manguera. Jo era que estirava la manguera, així també se van fer estos braços. I mon pare portava la pistola i anàvem banyant els fesolars, anàvem banyant les tomaqueres, tot. Ara hi ha drons. N'hi ha canviat. D'un dron que damunt analitza l'explotació i te diu on està la plaga i te veu en patix i veu que té com unes, no sé, coses sensor modernes, sensors o alguna cosa, sí, que analitzen la planta tal com passen. I te diuen, allà hi ha una zona de pugó, allà hi ha una zona d'aranya, allà... I va el dron, i després pues, hi ha un altre dron, suposo que serà el que portarà el líquid, i en un ratet te fa els focos i no fa falta tirar a tot. A vegades controlant els focos, pues, ja controles una mica. I si vas a la lucha biològica, que és ficar animalets que es vagin menjant als ruïns, pues això també castigui menys, perquè a vegades hi ha productes que sense voler se carreguen una mica los que se mengen als ruïns, per dir-ho, no? Això ha sigut un flash que m'ha vingut de cop, però la veritat que tot ha canviat els tractors, han canviat la forma de carregar, antes se carregava caixes tota una i ara va tot en palets, van en fred, avui en dia tot no se trenca la cadena de fred, avui en dia tot gènere que fiquen una càmera, allí està gelat, passa directament al trailer que ja ve gelat, i això arriba fresc des de que entra fins que surt. Això antes Imagina els camions anant a Barcelona, que sempre allò s'acalentava.
2: Ja, mareta Déu. I, per exemple, quins són els majors problemes que afronta avui la Comunitat Valenciana a la zona d'agricultura?
3: El canvi generacional, sobretot, és el que més afecta. I després ens trobarem en que València és una comunitat d'explotacions menudes. En les noves explotacions agrícoles que hi ha a Espanya són explotacions grans. Andalusia, Castilla-La Mancha... nosaltres ens hem quedat en les primeres, no? Com si fossin les més antigues, que són... i ara és molt típic parlar de fanicaetes, que són... Realment això és molt xicotinho per ser viable. Així hi ha que ser finques grans per poder tindre una recolecta el més mecanitzat possible. Això passa mateix en el raïm. Avui en dia les finques de raïm són enormes. Hi va una màquina i en una nit, perquè se cull de nit, perquè està més fresquet, fa la faena de no sé quanta gent. Dos quilos que cull, un cul, dos quilos, cul el raïm solt, l'altre encara té que passar les persones en les tisores. El cost d'un a l'altre és infinito. És una cosa que quanta gent me tinc que gastar per fer les paus en una màquina d'aquestes. Sí que és veritat que val diners aquesta màquina, però bueno, és que al final, com tu sempre se diu, la tecnologia se paga soles. El que t'evites per un puesto vas pagant ahí i quan ja la tens, tot el que més ja te surt. I moltes d'aquestes màquines van a treballar a altres, per la qual cobren aquestes hores. O sigui, la mecanització és més o menys... una cosa que hi ha que intentar mecanitzar-se, per mecanitzar-se tens que tindre finques que se puguin mecanitzar, perquè si són xicotilles no pots fer res. I tot això és un canvi que la Comunitat Valenciana té un reto molt important, perquè tenim els mecanismes, estan, però la situació, diríem, patrimonial de moltes zones de la Comunitat Valenciana són molt complicades ara de gestionar. I és un problema que tindrà el que podrà arreglar-lo, el que se podrà fer una finca, diríem, extensiva, per fer, pues, jo què sé, perquè com la Valenciana, el tema, per exemple, una de les que millor funciona, llàstima, perquè li està entrant molta competència de fora, és l'arròs. La Comunitat Valenciana té la Bufera. I és una de les més grans d'Espanya, quasi... crec que té hasta més diríem hectàrees que el Delta, que el tenim també al costat, el Delta. Però és que en aquest moment a Espanya hi ha un munt de deltes, perquè està inclús l'Ebro té un delta d'arròs, també té Sevilla, o sigui, d'arròs n'hi ha, avui n'hi ha per tots els puestos, però això és mecanitzat. Això ahí se fa gran, s'omple d'aigua i després allí van les màquines, lo cullen, lo planten. És una cosa que funciona. El cítric funciona en puestos que està molt, molt, molt extensiu. L'horta, el mateix. L'horta, a Benicarló, per exemple, que ara estem així, parlem de lo nostre, sí. és un puesto en el que les finques s'han fet molt grans. Van quedant-se menys llevadors, però la gent jove que està venint detrás té maquinària i pot portar molta més terra. No té res que veure. El que està fent ara la gent jove a Benicarló, o els pares que encara estan, a lo que van veure nosaltres dels nostres pares, yeah. Que era més o menys el que ara estem veient en València. Vinaròs, Sant Rafel, estos pobles, les finques són grans, per lo qual jo li veig més por venir a esta zona nord de Castelló, esta zona nostra, que no a la zona de la Plana i València, perquè són coses molt, molt xicotetes.
2: I, per exemple, quines ajudes o quines subvencions teniu a l'associació a dia d'avui?
3: Ara estem en el moment de... Bueno, durant l'any l'administració va tenir subvencions. I en aquest moment ens toca la subvenció més important. Portarem 3 anys esperant-la i, bueno, i ha d'arribar el moment. Crec que falten 15 dies perquè surti ja en el BOE i ja començarem a explicar a si venir a aquesta zona, també ho farem, a explicar qui se pot acollir a aquestes ajudes. Bueno, recordarem a tots els que l'han feta i a los que no, com se té que demanar aquestes ajudes. Aquestes ajudes són molt importants, entre, se diuen, plans de modernització i de millora de l'explotació. Entre tot, entre inclús comprar tarongers, si un vol plantar aguacates, o sigui, entre la valla, entre el Massen, entre el tractor, entre pràcticament quan ves la llista de lo que entre, aparatos de solar, bombes, sistemes de rec, no n'hi ha res que no, exceptuant lo que són les plantes d'un any, un encisam que dure 4 mesos, una coliflor que dure, aquestes cosetes que duren menos d'un any no entren, la carxofa no entra.
2: Claro.
3: Però tot el que dure més d'un any, que és un arbre, això també entra. En els animals passa igual, perquè entra tot el que té una explotació, valles, els collars, estos de, ara que es porten perquè no se fugin els animals, en fi, també tractors per escampar i treure el fem de la granja, tot entra, menys els animals. Els animals, cada un se fiqui els que pot fer-se. Però aquestes ajudes pues, són molt importants. Segons la zona que estàs, pues, tenen un percentatge més alt, perquè realment el percentatge està de 40 al 75% de descompte del producte, de benefici. Si una cosa va, si tens el màxim, són 75. Si és el mínim, doncs el 40%. Però no obstant, és una ajuda que molts, com se pot adaptar des 18 fins als 65 anys, pot entrar tothom, pues és qüestió de cada un vestir el sant a cada un del que ell vol demanar, quins punts té, però bueno, ahí estem nosaltres dos de ABA per assessorar-los, per dir-los el que poden fer, per on poden tirar i ajudar-los a que puguin aconseguir aquesta ajuda, que serà l'ajuda que es intentarà fins a l'any 30 o 31. No vindrà el nou plan de millora, que vindrà en la nova PAC, que vindrà el 29, per la qual aquestes ajudes venen molt en 4 anys i se fan en 2 vegades. Cada 2 anys, més o menys, surt una. I, però passa que avui dia 2 anys passa 3, perquè entre que surten, s'aproven i n'hi ha resolució i te diuen adelante, són 3. Però bueno, són les que més o menys te diuen fins a aquesta fecha que podràs tornar a demanar-ne la teva modernització de la teva empresa perquè pugues ser viable. I jo sempre dic el mateix, nosaltres no podem repercutir la pujada del gasoil. Ara sí, ja reclamem, ABA ha reclamat que s'ajudi des de la Generalitat o des d'Europa o d'on siga, la pujada dels abonos, la pujada dels gasoils, que fan que lleven molta rentabilitat a la teva empresa. Això se demana, però això té un recorrido. Després a millor hi haurà la manifestació, els altres sindicats, però bueno, per demanar que no siga. Però el que sí que és veritat que cada l'única manera de poder repercutir una miqueta el que no pot repercutir en el preu, que és la pujada del gasoil i la pujada dels aguanos, són en aquestes ajudes. Aquestes ajudes, mireu, perquè és una de les fórmules de que tot el que t'invertiràs no te podràs tindre després un remanent per altres coses que també són necessàries. Però bueno, que sàpiga tot el món que nosaltres estem ara quan sortiran, que anirem fent xarres per tota la província de Castelló, pues que estarem ahí per explicar-los bé i ajudar-los en el que faiga falta.
2: Parlaves abans de que un dels problemes actuals que té l'agricultura és el canvi generacional, però jo te voldria preguntar també una mica per el canvi climàtic, que entenc que també està sent algo bastant dur per a l'agricultura.
3: El canvi climàtic és que més o menys tenim la problemàtica és que les plantes no acaben d'estar adaptades. Nosaltres si fa calor, més calor o menys calor, pues, també ens xafem més o menys, però més o menys ens afecta, però a les plantes les desorienta. I ens està passant molt en les floracions. Claro, unes floracions en el que l'arbre, si no està centrat, pues, comença a esporgar. I ara mateixa, enguany, no hi ha que anar molt a lluny, ha sigut una primavera, diríem, jo diria que normal, bé, ha plogut, fresqueta, pues, la gent que fa cereal, pues, més o menys bé. Teníem estat parlant de la trufa, que han fet tots els nius estos que és per collir, per buscar les trufes, anava a dir collir-les, per buscar les trufes d'ací dos anys, bé, perquè s'ha plogut per Villafranca, per Morella, per el Catí, per tots aquests pobles. Però a mi el més me preocupa és així baix, perquè els avocats, els aguacates, els tarongers, els melons, ara mateix, la sandia, que de repente ve esta calor que ha vingut de cop, pues la planta pega com un estiró i a vegades tira a, com té aulla perquè estan regats a mà i se reguen, tira a fer-se gran, tira a fer-se un melonar enorme, i això a vegades va en depriment del cuajat. I si no, i com, si no te cuaje bé, pues, si te, està el meló xuplé, però si no xuplé, la planta se'n va, se'n va enfullar.
2: Claro.
3: I melons, pocs. Mm. Que és el que pareix que enguany, que la campanya de la pataca, que està ara en aquest moment acollir, començant a acollir-se, pues, que no acabe de sortir pataca perquè no va quedar. En algun moment, que enguany va ploure molt a d'hivern, i les pataques se solen plantar a finals de desembre i el mes de gener. És cert que també al febrer se van fent. Aquestes fetges plovia molt, el terreno no acabava de secar-se. Clar, la pataca necessita una terra molt fina per respirar i no quedar-se a enxarcar. I tocar la terra és molt malament, perquè si toca la terra, se queda la terra com granillosa, com a per massar. I clar, al final ha que plantar les pataques, hi ha que sembrar les pataques, no aviat, i se van sembrar en una terra millor, no la millor, i possiblement d'aquelles coses que van passar en aquella època fa que pues, no han cuajat tantes pataques. El preu, de moment, hi ha molta competència mundial, perquè això ja és una cosa, no és perquè vinguin així, perquè segurament totes les pataques que ens mengem als supermercats, a les cadenes, no són espanyoles, segurament seran franceses, o seran italianes, o seran d'Egipto, o que en siga, d'on vinga el contenedor que van pels barcos, pues, el preu no és alt, les noves que sempre diem, les pataques noves, sempre alçava el preu, però com estan les altres, costa, els lineals són els que hi ha, i no comença bé, i clar, poques pataques i el preu no massa bé, no augure una campanya, una no. campanya, diríem, agradable, per la qual m'ho anem, com estic parlant una mica d'horta, m'ho anem resant a que la sandia vaiga bé.
2: Perquè si, no.
3: si la sandia no va bé, ja perdem 2-0.
2: Yeah.
3: Ja tenim que remuntar en tota la... Vull dir que, bueno, en fi, això és un partit de futbol que no s'acaba mai. Quan guanyes, després resulta que te fan dos gols i després tornes a guanyar. Però és la vida en general de de lo que és l'horta. I el City sí que és perquè és la campanya única. Si no queda, ja tens la campanya feta. Si queda, bueno, pues almenys quilos n'hi haurà. Pues mirarem uns preus, resem que vagin bé. Però el canvi climàtic sí que afecta, jo veig, per lo que estic veient, als frutals i a l'horta, una miqueta en el quallat i la vinya, perquè no acaba de fer unes temperatures. Jo penso que el canvi climàtic no és que fa més calor, sinó que les coses les extreme. Hi ha com una, igual que les tronades són més extremades, antes pedregava, vale, una pedrega, tots ho hem vist de xicotet, però és que a vegades pedregue dos o tres vegades el mateix any. Això no és tan normal, però mira, ha vingut una temporada, hem passat a la Plana Baixa, va pedregar tres vegades, va agarrar tots els tarongers de Nules, hasta Sagún, tots els aguacates, i va fer mal de veritat allí, perquè en tres ja me diràs, en una ja fa mal, tres. I això sí, són coses puntuals, calors de cop, després igual te diu el temps, la setmana que bajaran les temperatures, que s'ha descolgat, apu, ja ve fred, en dos dies ja ara ja tinc que tapar-me. Aquestes cosetes són les que jo veig que està el món una mica com a marejat, que mareja el que nosaltres produïm. Així és.
2: I ja com a última pregunta, què m'ho pots contar dels productes que tenim així de quilòmetre zero?
3: Ai, l'altre dia en els formatges, vam estar parlant així en el Catí, o l'oli de David, mare de Déu. Tenim el millor, tenim el millor, i t'hi diré una cosa, i ho sabem.
2: Sí.
3: Ho sabem tots.
2: Home.
3: Això també ho dia jo a vegades en els mariners, que no represento els mariners jo, però bueno, som poble de costa i mengem peix, tota la vida mengem peix, tenim el millor peix, el nostre peix de Vinaròs, Benicarló, Peníscola és el millor peix que hi ha, i ho sabem tots que és el millor, i sobretot ho sabem les nostres mares, ja ho saben, ja sabien fer els suquets, sabien, pues, en Castelló tenim el millor oli, tenim la millor carn, tenim la millor horta, les millors... Les taronges, per exemple, són les més buscades. O sea, preferixen els comerços, que saben, no són tontos, preferixen la mandarina nulera d'aquí que no de Nules, per exemple. Van primer aquelles, pues agarren aquelles. Aquella sort que tenen és que són mantes. però per el clima, per la terra, per... la carxofa, per exemple, nostra és Déu, i a mi m'ha fet mil vegades la pregunta, quina diferència té la carxofa de Benicarló a les altres? Pues que aguante 3 dies més al lineal de venta. I això per què és? A, perquè una carxofa Múrcia, que és preciosa quan la culles, està més bonica que la nostra, diria jo, i el dia ja està molla de dalt, i la nostra està dura. Pues serà per la terra, serà per l'auia que s'agarra de les venes de baix de la terra, serà pel clima,
2: un conjunt de coses, no? Al final.
3: Però la carxofa nostra se venia a Barcelona antes que cap, perquè era la que aguantava el botiguer un dia o dos més. Que això és per ell era molt important. I això passava en les faves, que era un altre producte que se feia molt. Les nostres faves aguantaven dos dies més a la botiga, i les faves de Múrcia, que eren molt boniques, se ficaven mustis de seguida. I aquestes estan boniques i aquestes estan mustis ja. Per què? Pues és el nostre clima. Tenim molta sort de viure en aquesta zona.
2: Sí, sí.
3: Tu que más o menos has vingut de fora, és sí, un puesto...
2: Ja ho vam encantar.
3: A més tenim, ja no parlant d'agricultura, parlant d'altres coses, tenim a València no res i a Barcelona també. No, o sea, sí. Què volem més? I a més tenim un turisme que perquè parlar de Peñíscola.
2: Exacte.
3: I parlar de Sant Carlos i parlar de lo que tenim per ací.
2: Sí, sí. Pues moltíssimes gràcies, Eduardo, per vindre una setmana més ací a la SER. Moltes gràcies.
3: Pues jo encantat de que m'hagis entrevistat, i espero que no sigui l'última vegada.
2: Home, no.
7: En Autotrac Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: 15 de juliol del 2026 anem amb la segona part de l'Oi por Oi de Ser Maestrat. I recordar, aunque crec que tot el món ja ho sap, ahir Espanya va guanyar 2-0 a França i passa a la final del Mundial després de 16 anys. Serà un partit contra Anglaterra o Argentina, depenent de qui guanya avui el partit, el diumenge a les 9 de la tarda. Avui, al nostre Oi por Oi, tindrem la segona part de l'entrevista al nostre pintor Justo Antonio Sanz Acevedo, que continua parlant de la seva vida com a pintor i la seva vida com a mestre. També tindrà lloc l'entrevista a Carolina Rubio, qui és la protagonista de La Dama Boba, al Festival de Teatre de Peñíscola, de teatre clàssic, que tindrà lloc demà, com ja he dit, a Peñíscola, al castell. I també contem amb l'entrevista en Alberto Donaire, un dels participants de les jornades de novillades de Vinaròs, que tindran lloc aquest cap de setmana, el dia 18. I ara sí que sí, es comencem amb el programa de l'Oi por Oi de Ser Maestrat, amb l'entrevista a Justo Antonio.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 15 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies ací a la ràdio. Es comencem, com sempre, al nostre municipi, a Vinaròs, i és que el PSPV-PSOE va votar al ple extraordinari de dilluns en contra del finançament que farà possible el nou auditori municipal, un projecte reclamat per la societat vinaronsenca i que ara serà possible després de la feina feta pel l'actual equip de govern. D'això ens parla la secretària general del Partit Popular de Vinaròs, Carla Miralles.
1: Dilluns es va celebrar el plenari extraordinari a l'Ajuntament de Vinaròs, on el Partit Socialista va votar en contra del finançament que farà possible el nou auditori municipal. Durant 8 anys els socialistes no van fer res perquè Vinaròs tingués un nou auditori. I ara voten en contra perquè són una oposició que només posa pals a les rodes. Aquest projecte, impulsat per l'actual equip de govern, representa una oportunitat històrica per a Vinaròs, que posarà fi als 8 anys i mig d'inacció socialista amb moltes promeses sobre l'auditori, però cap realitat. Avui, Vinaròs avança cap a un nou auditori que donarà resposta a les demandes de molts col·lectius socials i ho fa malgrat un PSOE que pensa més en les eleccions que en els vinarossencs. Des del Partit Popular seguirem treballant per fer realitat el nou auditori municipal, a pesar de la negativa dels socialistes, i convidem els vinarossencs a comparar els 8 anys d'immobilisme socialista davant d'un govern del PP que gestiona amb eficàcia i donant resposta a les demandes dels nostres veïns.
0: I ens anem a Benicarló, i és que la polèmica al voltant del festival Remember dels 80 i 90 de Benicarló continua després de que molts assistents denunciaren que 2 dels artistes anunciats al cartell, Núria Fergó i José el Francés, finalment no actuaren. Les xarxes socials es van omplir de queixes d'espectadors que consideren que es va produir publicitat enganyosa i reclamen la devolució de l'import de les entrades. Davant la situació, l'Ajuntament de Benicarló ha aclarit que el consistori únicament va col·laborar en la cessió de l'espai i en els dispositius de seguretat, i que l'organització i la contratació dels artistes corresponien íntegrament a una empresa privada. Per això, assegura que no tenia responsabilitat en la configuració del cartell ni en els canvis produïts. Mentrestant, els afectats continuen demandant explicacions i una compensació econòmica. D'això ens parla el regidor d'Arts Escèniques, Carlos del Sorts.
2: Carlos, a partir de ahora lo que queremos solicitar es públicamente que todas las personas, porque a nivel jurídico el ayuntamiento, al no ser organizador ni haber contratado, simplemente haber sido un colaborador, no podemos hacer nada en cuanto a la devolución de entradas. Lo que sí que vamos a hacer es recoger todas esas peticiones que nos han llegado directamente a nosotros desde el ayuntamiento, y desde servicios jurídicos del ayuntamiento se va a emitir una reclamación formal a la empresa para que atienda personalmente a todas las personas y devuelva el importe íntegro de las entradas. Al mismo tiempo, solicito a todas esas personas que nos están escuchando que, por favor, al igual que han mandado esa solicitud al ayuntamiento de devolución de entradas, lo hagan directamente a la empresa para que así, de manera jurídica, tenga constancia de cara a ellos. Simplemente agradecer, disculpar por lo que ha sucedido, como vuelvo a decir. Si hubiéramos sabido esto desde el ayuntamiento, no habríamos incluso facilitado ni colaborado en que esta empresa, esta productora, llevase a cabo este festival tan bochornoso como fue en ese sentido, por el fracaso de no asistir estas 2 personas.
0: I ens anem a la província, i és que el PSPV-PSOE alerta que Castelló perd oportunitats per la falta d'inversions i de projecte industrial del Consell per a l'aeroport. Aquest grup municipal recrimina al Consell del PP que hagi passat de vendre l'aeroport de Castelló com una infraestructura estratègica a retallar-li més del 60% de la inversió respecte als últims pressupostos de Ximo Puig i esborrar dels comptes de 2026 la zona d'activitats complementàries, el projecte que havia de convertir l'entorn de Benlloc i Vilanova en un pol d'indústria, innovació i ocupació qualificada. D'això ens parla la portaveu adjunta socialista a les Corts, María José Salvador.
3: El conseller del Partit Popular i el president Pérez Llorca continuen dando la espalda a una infraestructura tan importante de la provincia de Castellón como es el aeropuerto, ya que hay un presupuesto menguante. Cada año, desde que llegó el Partido Popular al Consell, se han reducido las inversiones en esta infraestructura. Y si comparamos el presupuesto de 2026 con el presupuesto de 23, el último del Botanic, ha caído la inversión un 60,28%. Por tanto, no hay una apuesta por parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana del Partido Popular por esta infraestructura ni por la provincia de Castellón. El Partido Popular cacarea mucho del aeropuerto, pero la realidad es que fueron los gobiernos del Botánic los que apostaron en términos económicos, turísticos y sobre todo también de su desarrollo estratégico e industrial. En este sentido, destacar que la zona de actividades complementarias han pasado 3 años y ni la señora Salomé Pradas ni el señor Martínez Mus fueron capaces de impulsar esta actuación estratégica importantísima para desarrollar un polo industrial y logístico junto al aeropuerto de Castellón, que sería pues un elemento y una referencia fundamental para el desarrollo económico y la diversificación productiva en nuestra provincia. Por tanto, los socialistas nos oponemos a estas cuentas, hemos presentado una enmienda a la totalidad y trabajaremos en una propuesta alternativa presentando enmiendas parciales para mejorar este presupuesto.
4: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
5: Festes de la Joventut de Santa Magdalena. Dissabte 11 de juliol, prepara't per a viure una intensa jornada amb activitats per a totes i tots. Masterclass de Zumba, actuació de les danses i dolçainers amb la rondalla La Sotà de Benicarló, sopar de pa i porta i, per suposat, ball amb l'orquestra Contrabanda. I si tens ganes de més, DJ en finalitzar la verbena. T'esperem a Santa Magdalena. Organitza l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Queixalet i col·labora la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Santa Magdalena.
0: I passem amb la Unió Llauradora i Ramadera, i és que els robatoris i furts en explotacions agrícoles i ramaderes en la Comunitat Valenciana van descendir quasi un 30% durant 2025 respecte a l'any anterior, en passar de 1.333 fets coneguts en 2024 a 938 en 2025, segons les últimes dades del Ministeri d'Interior analitzats per la Unió Llauradora. No obstant això, l'organització agrària mostra la seva preocupació per l'important descens de l'eficàcia policial en l'esclariment d'aquests delictes. D'això ens parla el secretari general de la Unió, Carles Peris.
6: La Unió assenyala que els robatoris en el camp valencià baixen un 30% en 2025 respecte al 2024. Però la nota negativa és que els delictes esclarits se van desplomar un 35%. Sols 2 de cada 10 robatoris que se van produir a la Comunitat Valenciana el passat any es van esclarir finalment. Cal reforçar els recursos destinats a la investigació i la resolució d'aquests delictes, especialment en zones rurals, i des de l'organització també seguim insistint i reclamant en reforçar els efectius especialitzats, com és el grup Roca de la Guàrdia Civil, per a garantir una major seguretat, sobretot en l'àmbit rural.
0: I I ens anem a la Diputació de Castelló i és que la seva presidenta Marta Barrachina enalteix el treball sense descans i amb lideratge en una diputació que no està perquè passen els dies, està perquè passen coses. Així s'ha referit la dirigent provincial en el seu discurs d'obertura del debat de l'estat de la província, un debat celebrat aquest dimarts, ja superats els 3 anys de la presa de possessió de la present corporació provincial i al qual Marta Barrachina ha acudit amb la satisfacció de qui pot dir que la paraula donada continua complint-se dia a dia. Durant la seva intervenció, la presidenta ha destacat el tema la Diputació de Castelló més que mai, el qual resumeix els 3 anys de gestió i és el que continuarà guiant l'acció de govern. Aquestes són les seues paraules.
7: Fa poc més de 3 anys vaig jurar el càrrec de presidenta d'aquesta Diputació amb un compromís molt senzill de dir i molt exigent de complir. Escoltar, resoldre i no deixar mai que la paraula donada es quedarà en el calaixos d'aquest palau. Perquè la Diputació no està per a que passen els dies, està per a que passen coses. I així, a esta casa, fa 3 anys que se treballa sense descans i amb lideratge.
0: I com ja sabeu, Sant Rafael està de festes majors de juliol en honor a la Mare de Déu del Carmen i avui a les 6 tindrà lloc el Correbarc i Festa de l'Aigua enguany. La temàtica serà lliure i a les 9 tindrà lloc la botifarrada. I és que durant la nit se celebrarà un bingo organitzat per l'Associació de Jovens. A més, ahir Espanya va guanyar a França 0-2. Es va viure en molta emoció a totes les comarques, sobretot a Benicarló, on es va projectar el futbol enfront de l'Ajuntament i va...
8: Hora 14, El Láser, con Javier Liébana.
9: 2:30, 1:30 en Canarias, es una exhibición que ocupa hoy todas las portadas y que llevamos recordando, ya sea de vacaciones o en el trabajo, toda la mañana.
10: Es el killer de Eibar, es Oyarzabal que coge carrera, pierna izquierda, le pega, fútbol.
9: Así lo narramos anoche en Carrusel y así se han escuchado las calles hasta bien entrada la madrugada, o en algunos casos seguro que la mañana, en muchos puntos de España.